0: fumar.
1: Mancas pas d'escutar Luta sus las ondas de Radio Albigès 95,4 MHz.

0: escuta Radio Albigès.
1: www.radioalbigès.com.
0: Freqüència 95.4 e 104.2 FM.
1: Escuta Radio Albigès.
0: Dam Paulín Curtial e
1: Ali de Sants.

0: I em vaig dir que era a cor, eh? I jo em vaig dir jo, soy musí imprudents de ser plaçat i l'arrego de les grans manifestacions, perquè se nos troben aquí pas que un centenat per rapport a la manifestació de Béziers, Carcassonne, Toulouse, etc.
1: E Montpellier,
0: era la darrera Montpellier.
1: Aquí.
0: Aquí. Bon, és clar que tornen a llançar les causes. És just tot, que se susque verdaderament per arremusar encara mai de munt. Perquè havent besut d'arremusar mai que els occitanistes.
1: Et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est à quelle place, qui, à Costa del Pont, en Bastide, qui, une hostal, symbolique, mais une hostal des fustes, qui sont ici à Carreja, cap al centre-ville.
0: Et d'accord, nous allons tourner à Bastide, l'hostal de la lingua partezzato socialement, et ici, avec des travaux.
1: Aquí havent de treball, mais en même temps, és un treball on hi ha ja un terrair que s'ha estat laurat un poc, a més. És pas un terreny aquí de desert.
0: Més, no és que diré avançar pla mai, perquè, agatzo, hi ha de regius un l'ensenyament que ets l'únic ensenyament que pot formar verdaderament de locutors s'ha desenvolupat d'un viatge extraordinari i per seguir pensi al País Basc de França un llamai de 40% de la població de drolles de l'atge de l'escolaritat obligatòria que su dins un ensenyament bilingüe i nosaltres dins nostre regiu occitaniu ne sent lo meluent de tot aquí.
1: Mais justement, aquí. Mostra que aquí havia un ample important de
0: aquí.
1: Ganar.
0: Aquí havent com dius, un marge de progressiu extraordinari.
1: Sergi Carles, si has vengut a Vilafranca, de què t'ha menat a venir ici?
0: Soy d'ici, jo.
1: Si has de Vilafranca?
0: Soy de la vila. Soy d'un vilatzot a 12 quilòmetres de la vila.
1: D'accord. Això és al país, ara?
0: Sui al país. Sui al país. Me sabes que ante l'hidrol les havia pa gran causa de Vilafranca. I venio al mercat, a la Fiero i al Setzan, me lo munde de Vilafranca los coneixo pas, finalment. Cantavio 12 o 13 anys. Parlem pa de 10 o de 5 o de 6. Era un país anot des alentours de Vilafranca, de la Vilo, com ho dicen. La Vilo, te rendes compte?
1: Mais finalement, à quelle ville l'as quittée de période grande, mai grande, de l'université, de les écoles
0: La grande capitale de Rudesa, l'école normale, sabes Aquí. Candiciós, el país és laurat per la llengua occitana d'empei l'untens. Abans d'Enric Molí hi havia un autor que s'apelava Auguste Benazet, que ell era de la Vila, que escrivió sul món popular de la Vila. Apeia etcètera Enric Molí, fa que d'un, no hem pas començat naltres, hi havia pla munt d'avant naltres, cal esperar que n'hi haurà d'altres après.
1: Sergi Carles, on pot dir aquí que finalment el camí aquí se torna a d'obrir aquí per continuar?
0: Esperi que hi haurà de munt que continuaran dins les condicions que ara s'ho les d'ara que acò demando que susquen per veure que sí amb una llengua que el món pot considerar que és gairebé mort encara ho podem fer de causes.